0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Així que... Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les 2, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Un batón hispano y latino. ¿Qué pasa?

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Obrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Obrera i també a radioobrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

dispositius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que has colpit. Viurem com si no passa el temps, sense expressar

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la B23 de Molins de Rei, deixa un camió al voral i provoca retencions en aquest punt. També circulació intensa a la B10 per un accident direcció Nus de Llobregat que deixa també un carril tallat i finalment una altra avaria, en aquest cas a la C58, deixa un altre carril tallat al punt de Barcelona. La resta també retencions en punts habituals. I pel que fa al servei ferroviari, el servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Es reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix també completament l'R4 entre Sant Vicenç de Caldés i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Caldés. Les obres responen a problemes estructurals en túnels i s'allargaran fins almenys juliol. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics dels seus representants. Els activistes continuen a la presó, mantenen des de dissabte, volíem dir, una vaga de fam en el terreny diplomàtic. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar tots els moviments que s'estan fent. I 3 persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític arran d'un accident de trànsit a la C-17 de Canovelles aquesta passada nit. El sinistre va tenir lloc prop de les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 ambulàncies que van traslladar un home ferit crític a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, un altre home en estat menys greu fins a l'Hospital de Granollers i un tercer afectat lleu que va estar donat d'alta in situ. I a banda, la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. I pel que fa al temps del dia, començarà amb temps variable i ambient primaveral, amb alguns ruixats dispersos, sobretot ara al matí, al Pirineu, per Pirineu i també zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i, de fet, tempestes més extenses i localment intenses, especialment a la tarda i la nit. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per precipitacions que poden superar els 20 mil·límetres en 30 minuts, amb possibilitat també de pedra o calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
4: right. Hola, soy J.C. Randoña y quiero invitarte a escuchar House Nation Radio Show. Cada semana te presentaré una DJ sesión con música mezclada única y exclusiva que te hará sentir.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Entendi.
1: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals a l'AP10 i l'AP20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a l'A2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol i finalment a la C60 a la Roca del Vallès. Abandona Baria, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, el servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Es reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen alguns serveis alternatius per carretera i també restriccions puntuals per obres. Paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Les obres responen a problemes estructurals en túnels i s'allargaran fins el mes de juliol. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, mantenen des del dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. I 3 persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític arran d'un accident de trànsit a la C-17 a Canovelles aquesta passada nit. El sinistre va tenir lloc prop de les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 ambulàncies que van traslladar un home ferit crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, un altre home en estat menys greu fins a l'Hospital de Granollers i un tercer afectat lleu que va ser donat d'alta in situ. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. I preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord del govern amb l'UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia. Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 30 d'abril passat, a partir de les 6 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter extraordinari que va poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A la sessió van excusar l'assistència la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, el regidor de Vox, Jaume Casino, i tampoc no va assistir la regidora del Partit Popular, Alba Lledó. L'ordre del dia comptava amb 2 punts que repassem a continuació. El primer, una modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Abrera en el sentit de disposar que aquells llocs de treball que no es contemplaven per a la provisió mitjançant el sistema de mobilitat interadministrativa tinguin la possibilitat de proveir-se mitjançant aquest sistema, que es va aprovar amb un total de 9 vots a favor del govern municipal del PSC, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya. I el segon punt era la verificació del text refós de la 36a modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit de Can Morral per a la implantació d'un equipament sanitari assistencial que també permetrà la construcció d'habitatges de protecció oficial i una superfície comercial que es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals presents a la sessió, amb un total de 14 vots a favor, dels quals 9 del grup socialista des del govern municipal, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Com sempre, la sessió extraordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera, el 107.9 de l'FM i també a radioabrera.cat, i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que a partir de les 10 de la nit d'aquest dijous 7 de maig i fins a les 6 del matí del divendres dia 8 es durà a terme un nou tractament fitosanitari de les palmeres de titularitat municipal a diverses places i carrers del municipi. Es tracta del tractament pel control del morrut de les palmeres de titularitat municipal ubicades a les places de Rafael Casanova, Pau Casals, Mollà, de la Creu i de l'Església, al passeig de l'estació i la zona de l'estació de ferrocarrils d'Abrera, al cementiri i al barri de les Carpes. Després de l'aplicació de l'insecticida, que es farà com deien, entre les 10 de la nit de dijous i les 6 del matí de divendres, s'ha de deixar assecar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. El morrut de les palmeres produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació podeu contactar amb el telèfon 660-092-187 o enviar un correu electrònic a mediambient@abrera.cat. En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. La xerrada motivadora Si la vida et dona llimones, fes llimonada es farà aquest dimarts dia 5, dimecres 6 i dijous 7 de maig de 9:45 a 1. Fent comptes, Excel bàsic tindrà lloc del dimecres 6 al dimecres 20 de maig en horari de 4 a 7 de la tarda. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 9:15 a.m. a 7:15 p.m. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 9:45 a 8:00 p.m. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 9:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Bon dia, és dilluns 4 de maig del 2026. Avui la tècnica ens ha jugat una mala passada, però ja tot solucionat, esperem que sí, al llarg de les properes hores. Arrenquem aquest programa durant 5 hores, totes les cançons que t'agraden i un seguiment minut a minut de l'actualitat. Començarem explicant que el judici del cas Mascaretas arriba a la fase final amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, avui dilluns al Tribunal Suprem. Haurà de respondre sobre les suposades comissions que, segons la Fiscalia, hauria cobrat per l'adjudicació de contractes durant la Covid. Juntament amb el que va ser el seu assessor, Koldo García, estan en presó provisional des de novembre, acusats d'organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. La Fiscalia els demana 24 i 19 anys de presó, respectivament. Un dels temes principals que Ábalos haurà d'aclarir és si va intervenir en el procés d'adjudicació de contractes milionaris dependents del seu ministeri a l'empresa que es vincula a la trama, Soluciones de Gestión. Els investigadors de la Guàrdia Civil han subratllat el seu paper fonamental en la presumpta banda organitzada. També intentarà rebatre la tesi de la Fiscalia que diu que l'entramat servia per col·locar, dit, exparelles d'Ábalos en empreses públiques vinculades al Ministeri de Foment. A més, Ábalos haurà de donar explicacions de les entregues de diners en efectiu a la seu del PSOE, que han anat relatant diversos testimonis, entre ells l'empresari i també acusat Víctor de Aldama. A la seva declaració va apuntar directament contra l'exministre i el seu assessor. Catalunya deixa enrere un cap de setmana negre amb 3 apunyalaments en menys de 24 hores, 2 d'ells mortals. Tots han passat a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim que hem conegut és el cas d'un menor que es troba hospitalitzat en estat greu després que l'hagin agredit amb una arma blanca la nit de dissabte al Fòrum de la capital catalana. Fons dels Mossos han confirmat a EFA la informació avançada per al caso sobre aquesta agressió que ha tingut lloc al final de l'avinguda de la Diagonal, a la zona del Fòrum, on aquesta la mitjanit de dissabte acabava l'edició d'aquest any, de la Fèria d'Abril de Barcelona. En aquella zona, un nombrós grup de joves, una veintena, segons el caso, han agredit el menor amb una arma blanca per causes que ara s'estan investigant. Després, els serveis d'emergència s'han portat el ferit a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Les mateixes fonts han indicat que la investigació en curs, oberta pels Mossos, determinarà si l'agressió, per la qual encara no hi ha detinguts, té alguna relació amb la celebració de la Fèria d'Abril i si algun dels implicats sortia del recinte firal. Més enllà d'aquest cas, hi ha hagut 2 apunyalaments mortals. Dissabte a la nit, la Guàrdia Urbana va detenir un menor acusat d'assassinar un home a ganivetades al barri del Raval de Barcelona. Unes hores abans, dissabte al matí, els Mossos d'Esquadra havien arrestat un altre home per matar una dona jove a Esplugues de Llobregat. En el cas d'Esplugues, un home va assassinar en ple carrer una dona perquè passejava el seu gos. Per motius que s'investiguen, l'home va atacar-la amb un ganivet de grans dimensions i s'investigasse també va intentar ferir una altra persona. Els Mossos ja han detingut el presumpte assassí i han descartat que es tracti d'un crim masclista. L'Ajuntament d'Esplugues ha convocat 2 dies de dol i ha organitzat una concentració aquest dilluns a la tarda. El segon cas, al Raval, va començar amb una baralla. Segons les primeres investigacions, la víctima mortal hauria robat a un noi que passejava amb la seva parella i aquest s'hauria tornat apunyalant-lo. El servei d'emergències va traslladar el ferit a l'hospital, però va acabar morint. Una estona després, la policia va detenir l'atacant, que, com dèiem, és menor. Projecte Llibertat. És com ha anomenat Donald Trump l'operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz per bloqueig iranià. A través de la seva xarxa social, el president que ha anunciat ja la matinada de dilluns que països de tot el món aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions perquè alguns tenen escassetat d'aliments. El mandatari assegura que només són espectadors neutrals i innocents en aquesta guerra que Israel i els Estats Units han començat contra l'Iran, que ha afectat el pas marítim objecte de doble bloqueig per part de Teheran i de Washington. Segons Trump, la missió començarà avui dilluns i mobilitzarà més de 100 aeronaus destructors, que serien uns destructors de drons, i uns 15.000 militars. De nou a Catalunya, aquesta setmana Rodalies recupera tres recorreguts que estaven sense servei de les línies R15, R3 i R4. En concret, avui dilluns es reobre el tram de la línia R15 entre Reus i Móra la Nova, a les comarques de Tarragona. Dimarts, el tram de la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, a les de Girona, però amb la meitat de trens entre algunes parades de les quals hi havia abans del 20 de gener. I també, dimarts, la línia R4 recupera el servei complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa a la demarcació de Barcelona. La línia R15 encara tindrà, però, un tram amb servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Per què fa la R3, entre la Garriga i Ribes de Freser, hi haurà la meitat de trens dels que havia abans de l'accident mortal d'un tren de la R4 a Gelida, que va ser el detonant de la revisió de tota la infraestructura. Per això es mantenen els serveis alternatius per carretera previstos en aquesta línia, que es poden consultar al web de Rodalies. La R4 recupera demà la normalitat en el servei ferroviari entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. Encara es mantindrà el servei alternatiu algunes hores, de 22:30 a 5:30 del matí, per treballs de millora, però desapareix la llançadora que hi havia fins ara. Els horaris es poden consultar també al web de Rodalies. Informació més propera, la Passió d'Olesa de Montserrat ha tancat temporada, una sensació molt positiva i una assistència de públic que està al voltant de les 6.000 persones després de 8 representacions. El divendres 1 de maig es va fer l'última de les representacions. Els espectadors és el termòmetre que indica l'èxit de la proposta, però els organitzadors de l'espectacle també destaquen la implicació dels col·laboradors. Alguna clariana, eh? Alguns núvols també. 17 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: El Malilla, Lorna i Pablito Mix, Papi Chulo 2026.

Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per

0: Linos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
3: Ja som 19 els minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies per connectar amb la ràdio de referència aquí al Baix Llobregat Nord. Arriben Flashy Ice Cream i 31 fam aquest Toro Yakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Hem arribat a 8:45 del matí. El cap de setmana ha vingut marcat per unes temperatures que han baixat respecte a la setmana passada i per algun ruixat que també es repetirà aquesta setmana. De fet, avui serà un dia de xàfecs a moltes comarques i aquesta dinàmica es repetirà pràcticament cada dia. Avui el dia ha començat amb molts núvols i amb ambient poc fred. Durant el matí els ruixats afectaran sobretot punts del Pirineu més occidental i del prelitoral, sobretot de Tarragona, però amb el pas de les hores aniran a més, perquè entre el migdia i la tarda aquestes pluges sí que anirien a més i afectarien qualsevol comarca, tot i que seran menys probables a la costa central i a la costa brava. En aquests punts hi poden arribar més aviat de cara al vespre. Són pluges que localment poden ser fortes i anar acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra. Durant bona part de la setmana es mantindrien aquestes pluges a moltes comarques. Demà de nou, a partir de mig matí, se n'esperen al Pirineu, al Prepirineu, al Prelitoral, al sud i a les comarques de Girona, i dimecres sembla ser que no serien tan extenses. Termòmetres, ara mateix, a Barcelona, entre 14 i 16 graus, Tarragona 15, Lleida 13, Girona 15, a Banyoles 13, Puigcerdà 8, Vic 12, a la Seu d'Urgell 10, a Roses 16 i a Abrera tenim 17 graus ara mateix. L'home que va matar ganivetades una noia a Esplugues de Llobregat aquest cap de setmana ja havia intentat atacar altres persones poc abans. Un dels veïns que va presenciar el crim ha explicat a Cuatro, el canal de Mediaset, que també el va voler atacar. Anem a recordar aquest Ginza amb J Balvin, sonant ara per tu.

0: aquest duet format per Jon Cortada i Marta Pairó. Foresta, Esclat de Maig.
1: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: que tenim a Erico Draco amb aquest Àngel, que és la seva cançó d'aquesta primavera. Com va aquest dilluns? És 4 de maig i estem junts 24-7. El Àngel que quiero yo.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat. Corre.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ella, nou tema del gran Hugo Salazar. Aquí el tens.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.
1: El cantautor Guillem Bautista ha publicat No està mal, que és un nou disc que té un lema vitalista i que convida a viure el present. L'àlbum compta amb cançons originals i altres ja publicades i reversionades. Amb No està mal...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, una de les membres de la flotilla, ha explicat a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
3: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així, i en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
2: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a l'A2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol i també a la C60 a la Roca del Vallès. A banda, també es va normalitzant la circulació, tot i que amb retencions habituals a la C58 a Sabadell, que ha estat afectada per una avaria a primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, el Servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, en aquest cas de l'R3, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per a algunes obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders també per obres en aquest tram. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. A les 5 de la tarda d'avui hi ha una nova reunió amb el Departament de Treball i el Comitè d'Empresa per avançar en aquestes negociacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb un temps variable i ambient primaveral amb alguns xàfecs, sobretot ara al matí, al Pirineu, Prepirineu i zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes més extenses i localment intenses també, especialment a la tarda i de cara a la nit.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Durant el mes de maig, l'Escola Municipal de Música d'Abrera obrirà la preinscripció per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb 2 dies inclosos de forma telemàtica, omplint el formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera es posa la música a l'abast de tothom mitjançant una oferta educativa diversa adaptada als diferents col·lectius, infants, joves, adults i gent gran. Aquesta oferta educativa se centra d'una banda en proporcionar una formació musical adequada en cada cas i d'altra banda en la inserció de l'alumnat en la vida cultural i festiva de la vila. També l'Escola Municipal Abrerenca ofereix la preparació necessària a aquells alumnes que volen continuar l'estudi de la música d'una forma més professionalitzada en d'altres centres com ara els conservatoris, el taller de músics o l'aula de música moderna. L'Escola Municipal de Música d'Abrera ofereix cursos de música a partir dels 3 anys amb programes educatius per a infants joves, a persones adultes i gent gran i concretament l'oferta formativa del centre inclou sensibilització musical per a I3, I4 i I5 amb introducció al món musical a través del joc, el moviment i la cançó, educació musical global a través de l'aprenentatge d'un instrument, el llenguatge musical, el cant coral i el conjunt instrumental per a totes les edats, educació musical complementària i especialitats instrumentals de violí, viola, violoncel, piano, guitarra, cant, flauta travessera, trompeta, trombó, saxòfon, tenora, tible, acordió diatònic, guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria. Podeu consultar les quotes i els descomptes que s'aplicaran durant el curs 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I per a més informació, podeu contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 2:15 del vespre, trucant al 93-770-2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Ja es pot sol·licitar a l'Ajuntament d'Abrera el xec nadó, l'ajuda per famílies amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026, amb l'objectiu de reforçar la família com a estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social. Des de l'Ajuntament d'Abrera es dona suport a les unitats familiars del municipi per 9è any consecutiu, amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es podran presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i en cas de necessitat es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania trucant al 93 770 0325 o a través del correu electrònic informació@abrera.cat. Per accedir-hi, un dels dos progenitors o adoptants ha d'estar empadronat a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors ha de tenir una antiguitat mínima d'un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d'estar empadronat a Abrera i en cas de separació dels progenitors, la persona sol·licitant haurà d'acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill objecte de l'ajut. Podeu consultar les bases de la convocatòria als webs abrera.cat i radioabrera.cat i per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 2:15 a 7 presencialment al carrer Major 3 trucant al 93 770 2911 o a través del correu electrònic infancia@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Oferta d'ocupació pública.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert dos processos de selecció. El primer per la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds ho mandarà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs, i el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipalabrera.cat podeu consultar les bases de les convocatòries amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a les unitats operatives de sostenibilitat ambiental i les específiques del Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquests processos electius podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Les 9 i 8 minuts, l'Iran adverteix que atacarà qui travessi Hormuz després de l'anunci de Trump d'escortar vaixells bloquejats. Washington diu que les últimes converses amb l'Iran són molt positives i Teheran analitza la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana per acabar amb la guerra. Hilario, Por si el mundo se acaba, i Gabetti, Cos i Estricto amb Otra noche.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Tu també pots anunciar la teva botiga amb nosaltres. Només cal escriure, escriu, ja... Només cal escriure a publicitat@radioabrera.cat. Arriba Ignacio, ganador

0: Timo.
1: Green Valley torna després de 4 anys de silenci. Un nou treball amb aquesta nova cançó, Aquella habitació, col·labora l'històric grup xilè Movimiento Original. Una cançó d'amor, parla de records impregnats per sempre.
2: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a

Dos quarts de deu del matí, els Mossos d'Esquadra treballen en un pla per desmantellar una trentena de bandes, sobretot llatines, que actuen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons publica la periodista Maika Navarro a La Vanguardia, la policia ha detectat que aquests grups juvenils estan captant menors de 14 anys a les portes dels instituts. Recuperem aquesta cançó, any 2021, Nicky Jam, Romeo Santos, Fan de tus fotos.

0: el cantautor Ivan Ferreiro ha fet un nou pas en la promoció del seu proper treball musical amb el llançament d'aquest Te echaré de menos, una cançó en què col·labora amb la vocalista Sole Jiménez, exintegrant de Presuntos Implicados. Molt bones reaccions entre els seus seguidors a aquest tema. Ens agrada molt, també a nosaltres.
1: La ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Ja estem a la gran dojo.
2: Ja estem a la gran dojo.
1: Això és Ramon Ramon.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Fórmula Matí, última hora.
5: Nou episodi amb armes de foc a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una última hora, tiroteig fa uns minuts a l'Hospitalet de Llobregat. Ens informen a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol. Ha passat a la sortida d'un bar que funciona, sembla ser, com after hour, tot i no tenir-ne llicència. Segons hem pogut saber, 5 trets en plena via pública s'han sentit, fet que ha generat moments de tensió entre els veïns i clients de la zona. Ara per ara, segons hem pogut averiguar, no consten persones ferides en aquest tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat. Els autors dels trets, segons les primeres informacions, s'han refugiat en aquest establiment. El bar Josué, després de l'atac, diversos veïns han alertat al telèfon d'emergència sense sentir els trets i veure com els autors entraven en aquest local. Els agents dels Mossos d'Esquadra, amb el suport d'efectius de l'ARRO, equipats amb material balístic, han desplegat un dispositiu a la zona, han tallat els carrers i han identificat diverses persones dins del local, on suposadament s'han amagat part dels implicats. Els han tret a tots a l'exterior per tal de treballar amb seguretat, segons aquesta última hora. Tot i això, ara per ara no s'ha practicat cap detenció i tampoc s'ha pogut recuperar de moment l'arma utilitzada. A la zona ara mateix, els investigadors han localitzat almenys 5 restes de projectils que confirmarien aquest tiroteig. La policia catalana manté oberta una investigació per aclarir què ha passat i determinar-ne l'origen d'aquest tiroteig, així com identificar plenament els autors dels mateixos. Segons les primeres línies d'investigació a la qual ha tingut accés aquest programa, hi ha persones d'origen dominicà implicades en l'incident. Aquest nou tiroteig arriba en un context de creixent tensió per l'ús d'armes en aquesta zona.
4: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
5: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de l'Hospitalet de Llobregat. Tiroteig al mig del carrer. Autors amagats en un bar dominicà problemàtic ja, segons ens confirmarien. Estem a l'espera de més dades. I Sant Junes, què vas a fer?

0: La cançó de Jess i Nick sonant a Ràdio Abrera en aquest dilluns, en setem setmana. No volver.
1: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.
0: Un altre duo, Kadek i Candas, Ni llamarte ni verte. Aquesta és la cançó, 107.9, radioabrera.cat, app i també altaveus intel·ligents.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detinguts. Tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
3: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
2: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixen el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B-23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha iniciat el procediment per declarar el cementiri vell del municipi com a bé cultural d'interès local, BECIL, amb l'objectiu de preservar i posar en valor aquest espai de gran rellevància històrica, arquitectònica i patrimonial. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha aprovat l'inici de l'expedient per protegir aquest espai patrimonial, construït l'any 1888 i vinculat a la memòria històrica del municipi. Aquest acord es va aprovar a la sessió ordinària del ple municipal celebrada al març amb una àmplia majoria. Amb aquesta iniciativa es referma el compromís del consistori abrerenc amb la protecció i la difusió del patrimoni cultural local. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Ho fem perquè és una part fonamental del nostre poble i de la nostra història i volem assegurar que es conservi i es respecti com es mereix. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la línia estratègica que ja es va fixar en els altres mandats per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Des d'aleshores hem impulsat diverses declaracions de BECIL per protegir, difondre i valorar el nostre llegat com ha estat el cas del jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil al bosc de Sant Miquel l'any 2020, al conjunt històric i arqueològic de Sant Hilari també l'any 2020, el Pou de Glaç d'en Margarit l'any 2021 i els safareigs públics del carrer de la Font l'any 2024. Aquestes declaracions no són només un tràmit administratiu, sinó que també protegeixen els monuments donant-los d'una categoria superior i donant el valor a la seva història per a tota la ciutadania. En el cas del cementiri vell, parlem d'un espai de gran valor històric, arquitectònic i, sobretot, de memòria democràtica. Aquí reposa una part essencial de la nostra vivència comunitària, incloent els moments més durs de la repressió de la postguerra i els afusellaments que vam tenir al 1939 per part del règim franquista. Protegir-lo és cuidar el que som i d'on venim i és garantir que les generacions futures puguin entendre la nostra història i recordar-la amb el respecte i la dignitat que pertoca.
4: El cementiri vell d'Abrera, construït l'any 1888, és un dels elements patrimonials més destacats del municipi. Es tracta d'una construcció d'arquitectura popular de planta rectangular amb nínxols, una petita capella d'estil neogòtic i un panteó exempt. A més del seu valor arquitectònic, aquest espai té una especial significació com a lloc de memòria democràtica, ja que al seu interior es troben les fosses de les persones assassinades pel franquisme en l'afusellament del 19 de febrer del 1939. Amb la declaració del cementiri vell com a bé cultural d'interès local, des de l'Ajuntament d'Abrera es vol dotar l'espai d'un major grau de protecció per assegurar-ne la conservació i la transmissió a les generacions futures. Actualment, d'aquest espai és de titularitat municipal i no disposava de cap figura de protecció específica. La declaració com a bacil permetrà reconèixer oficialment el seu valor dins el patrimoni cultural català i garantir la seva preservació com a element identitari d'Abrera. L'expedient es troba ara en informació pública durant un termini de 30 dies, període en què es poden presentar al·legacions o observacions, i en cas que no se'n presentin, la declaració quedarà aprovada definitivament. Paral·lelament, des de l'Ajuntament d'Abrera es comunicarà aquesta iniciativa als organismes competents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com als serveis municipals implicats.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera perquè els i les joves puguin demostrar els seus talents a través d'un concurs. El certamen es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova d'Abrera en el marc de la Festa Major d'aquest any. El Talent Show Jove és una proposta del Casal de Joves d'Abrera i el Servei de Joventut de l'Ajuntament dins la programació de la Festa Major de 2026, en la que es reserva un dia per a la joventut que tingui ganes de mostrar les seves habilitats artístiques. Poden participar a la tercera edició de l'Abrera Talent Show totes les persones físiques entre 12 i 35 anys que siguin majors d'edat, així com els menors que disposin de l'autorització del seu tutor o tutora legal, i també grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques i s'hi pot participar de forma individual o en grup. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania des d'aquest dimarts 28 d'abril fins al dissabte 6 de juny de 2026 inclòs. El concurs Abrera Talent Show Jove de 2026 estableix tres categories de premis amb l'objectiu de reconèixer el talent i la participació artística del jovent. El primer premi està dotat de 350 euros, el segon premi de 200 euros i també hi ha un premi local dotat de 200 euros destinat a reconèixer el talent del municipi. Podeu consultar les bases del tercer Talent Show Jove d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Seguim amb tu. Per cert, que tres persones, segons hem pogut saber, van resultar ferides lleus en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera. Ha passat aquest diumenge al vespre, segons i ens confirmen des de Bombers de la Generalitat. El telèfon 112 va rebre l'avís a les 8 del vespre, aproximadament, per un incendi en un pàrquing compartit per dos blocs al carrer del Torrent del Mal. Hi van cremar tres turismes i va afectar completament la resta del pàrquing. Part dels veïns van ser desallotjats i altres confinats, segons aquesta última hora. El sistema d'emergències mèdiques va atendre i traslladar tres afectats pel fum lleus a l'Hospital de Martorell. A més, es van atendre un quart, també per inhalació de fum, que va ser donat d'alta in situ. El SEM va activar quatre ambulàncies i dos equips conjunts 100 bombers. Aquests últims hi van destinar 8 dotacions. Aquesta és l'última hora. 4 intoxicats i 3 cotxes cremats en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera aquest diumenge al vespre. El SEM va atendre una quarta persona que va ser donada d'alta in situ. Ha passat aquest diumenge a les 8 del vespre aproximadament al carrer Torrent del Mal d'Esparreguera. Jebeti, Josillo, Andamelo otra vez, y després Kenia Os y Lola Índigo, 50-50.

0: Gràcies.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
6: Això és Fórmula Matí, Ràdio Abrera. Si vols que la teva empresa també surti aquí a la ràdio més escoltada de la comarca, escriu a publicitat@radioabrera.cat. Ara aquí llega el van. Los motivos.

0: Doncs sí, que le vaya bien. És Jim cantant així de bé. Si estàs a la feina, ànims, que comencem la setmana i estem junts, que és molt important. Això és Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí,

2:15 del matí, recordin que els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig fa poques hores a l'Hospitalet de Llobregat. La policia busca l'autor de 5 trets. Aquest matí al barri de la Torrassa no hi ha persones ferides. Ara mateix desenes d'agents fan identificacions a la zona i investiguen els motius de l'atac. Una de les hipòtesis és un nou episodi d'una guerra entre bandes llatines. I nosaltres anem a recordar aquesta cançó de Naty Natasha i Ozuna, Criminal.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Era la veu de Joan Dausà, Welcome to my party, i ara més temes. Fem camí de les 11 del matí.
2: Kinky, que muchísimas gracias, hermano, por saludarnos, pero no es un favor.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Jorge Drexler, des de l'Uruguai. Toco madera.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
0: Arriba la Laie, setembre, i a les 11 en punt serveis informatius de nou aquí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió presentada aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les bales, dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
3: El seguiment avui està siguent del 100%, ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga, deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
2: A les 5 de la tarda hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:45 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petón i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tot tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del casal de joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, webabrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Doncs aquí estic a les 11 i 9 minuts. Per cert que dues persones han resultat ferides en un accident en què un cotxe va topar contra un arbre aquesta nit passada a Monistrol de Montserrat, sobre les 10 de la nit, a la carretera BP1121. Un cotxe va sortir de la via i va acabar col·lidint contra un arbre. Al vehicle hi anaven dos ocupants que van resultar ferits de diferent gravetat. Una persona va patir ferides lleus i l'altra menys greus. José de Rico, Fuego, Víctor Magán, Dani Romero, Obra de Arte y La Llave. Me acierto.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord, aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Sempre és un plaer la bona companyia, ja sigui a la feina, conduint, si estàs fent esport, a casa teva. De bones cançons com aquesta de Juan Magán, ara amb Omar Montes, Ayer la vi, amb aquesta versió 2020, la vi, amb aquesta versió 2026, 11 i 19.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha desvinculat el crim de dissabte passat a Esplugues de Llobregat del mòbil jihadista. Amb la informació que tenim actualment, no es pot concloure que fos jihadisme de cap de les maneres. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Els fets van passar al barri de Finestrelles, un home va apunyalar una dona en ple carrer. La jove va morir a causa de les diverses ganivetades que tenia per tot el cos. Anem a recordar cançons. Ho fem amb el canari Michael de la Calle. Replay.

0: Cançó que dedica al seu avi, Gibert, Judith Nederman.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana. No saps ni com parlar.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vinga, va, que són 3:15 del matí, 22 graus, arriba Júlia Blum, somiades per...

0: a banda Miranda i el Ruido. No te'n vagis, hi ha més cançons.
1: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
0: I tria escoltar a Maki i Sarai Jiménez, Te quiero a morir, 2. La continuïtat d'una cançó que ja va triomfar fa anys del mateix artista, Maki.
2: Se levanta lentamente de su camita chica, mirando musaraña recoge su mochila. Los metros que recorre pa'l colegio son eternos.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Me acostumbré, la banda Lisa Simpson. Amb elles arribarem al migdia, moment de conèixer l'última hora d'aquest 4 de maig. 22 graus.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps es demana més prudència i consciència del risc. Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i es faran un total de 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també en patrullatge de país. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I Rodalies recupera avui un recorregut sense servei des de fa mesos, el tram de Reus Móra la Nova de la línia R15. Ara bé, Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat al 100%. Ens amplia aquesta informació la Laura Casas de Tarragona Ràdio.
3: Tot i la represa d'aquest tram, continuen alguns plans alternatius de transport, com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre. Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, diu que és important reobrir línies, però que l'R15 està lluny de recuperar la normalitat.
4: Amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. És a dir, és important reobrir les línies, no és bo tindre línies tancades, però la R15 no té normalitat.
3: D'altra banda, aquest dilluns, Adif ha començat les obres de millora entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus.
2: I Girona ha despertat avui en vaga d'escombraries per la falta d'acord amb Girona Més Neta. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Ens amplia aquesta informació Pau Villafanya de Girona FM.
5: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
6: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir. I des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. I és el que diem, si som una empresa externa ho som per tot.
5: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
1: Notícies en xarxa.
7: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
8: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 30 d'abril passat, a partir de les 6 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter extraordinari que va poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A la sessió van excusar l'assistència la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, el regidor de Vox, Jaume Casino, i tampoc no va assistir la regidora del Partit Popular, Alba Lledó. L'ordre del dia comptava amb dos punts que repassem a continuació. El primer, una modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Abrera en el sentit de disposar que aquell llocs de treball que no es contemplaven per a la provisió mitjançant el sistema de mobilitat interadministrativa tinguin la possibilitat de proveir-se mitjançant aquest sistema, que es va aprovar amb un total de 9 vots a favor del govern municipal del PSC, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya. I el segon punt era la verificació del text reforç de la 36a modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit de Can Morral per a la implantació d'un equipament sanitari assistencial que també permetrà la construcció d'habitatges de protecció oficial i una superfície comercial, que es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals presents a la sessió, amb un total de 14 vots a favor, dels quals 9 del grup socialista des del govern municipal, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Com sempre, la sessió extraordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera, el 107.9 de l'FM i també a radioabrera.cat, i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
7: Abrera Informació, Medi Ambient.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que a partir de les 10 de la nit aquest dijous dijous 7 de maig i fins a les 6 del matí del divendres dia 8, es durà a terme un nou tractament fitosanitari de les palmeres de titularitat municipal a diverses places i carrers del municipi. Es tracta del tractament pel control del morrut de les palmeres de titularitat municipal ubicades a les places de Rafael Casanova, Pau Casals, Mollà, de la Creu i de l'Església, el passeig de l'estació i la zona de l'estació de Ferrocarrils d'Abrera, el cementiri i el barri de les Carpes. Després de l'aplicació de l'insecticida, que es farà, com deien, entre les 10 de la nit de dijous i les 6 del matí de divendres, s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. El morrut de les palmeres produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació podeu contactar amb el telèfon 660-092-187 o enviar un correu electrònic a mediambient@abrera.cat.
7: Abrera Informació. Promoció econòmica.
8: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. La xerrada motivadora, Si la vida et dona llimones, fes llimonada, es farà aquest dimarts dia 5, dimecres 6 i dijous 7 de maig, de 2:15 to 1. Fent comptes, Excel bàsic tindrà lloc del dimecres 6 al dimecres 20 de maig, en horari de 4 a 7 de la tarda. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:15 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 to 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Doncs nosaltres que seguim en aquest dilluns 4 de maig després de conèixer els serveis informatius, l'última hora, i ho fem amb més cançons, les que t'agraden, compartint aquesta primavera 2026 amb Maluma i Ryan Castro, Palaseca, i després la banda Lemot, Colondrinas.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: La teva botiga també pot sortir per Ràdio Abrera. Escriu a publicitat@radioabrera.cat, és un quart d'una. Arriba ell, Leo Ricci, triomfant ara amb Choque.

0: aquí tenim a Malú, sempre amb la seva espectacular veu, presentant aquest primer amor. Queda't amb nosaltres, compartint aquest dilluns 4 de maig.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

portal d'aquest cap de setmana Esplugues de Llobregat fos un atemptat terrorista. Diu la consellera que l'agressor probablement estava sota una situació de desequilibri, un brot. Aquesta és la qüestió. Vinga, va, que recordem des de l'any 2024 a Quevedo i Aitana, Gran Via.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat de motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts ja a les carreteres aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos per bon temps, es demana més prudència i consciència del risc. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i faran 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també amb patrullatge de país. La vigilància es reforçarà també amb mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C31 a Vilanova i la Geltrú deixa la via completament tallada i es dona pas alternatiu. A banda, també retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i també hi ha carrils tallats, volíem dir, a l'AP7 a Tarragona en diversos punts per obres. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de les línies R15, R3 i R14. Reobre el recorregut Reus-Moralanova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Paral·lelament, avui comença també un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I, de fet, Foment de Treball ha elevat a 49.543 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra com alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable. A parer seu, aquesta situació s'ha vist agreujada per una nefasta gestió pública que no es corregeix, sinó que cada cop és pitjor. Davant d'això, Sánchez Llibre ha instat al govern i al conjunt de forces parlamentàries a trobar una solució definitiva i també a crear un organisme capaç de vetllar perquè això no torni a succeir. I més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra de Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha presentat aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior que ara fa 2 anys. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei a les portes del temps de flors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Durant el mes de maig, l'Escola Municipal de Música d'Abrera obrirà la preinscripció per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb 2 dies inclosos de forma telemàtica, omplint el formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera es posa la música a l'abast de tothom mitjançant una oferta educativa diversa adaptada als diferents col·lectius, infants, joves, adults i gent gran. Aquesta oferta educativa se centra d'una banda en proporcionar una formació musical adequada en cada cas i d'altra banda en la inserció de l'alumnat en la vida cultural i festiva de la vila. També l'Escola Municipal Abrerenca ofereix la preparació necessària a aquells alumnes que volen continuar l'estudi de la música d'una forma més professionalitzada en d'altres centres com ara els conservatoris, el taller de músics o l'aula de música moderna. L'Escola Municipal de Música d'Abrera ofereix cursos de música a partir dels 3 anys amb programes educatius per a infants joves, a persones adultes i gent gran i concretament l'oferta formativa del centre inclou sensibilització musical per a I3, I4 i I5 amb introducció al món musical a través del joc, el moviment i la cançó, educació musical global a través de l'aprenentatge d'un instrument, el llenguatge musical, el cant coral i el conjunt instrumental per a totes les edats, educació musical complementària i especialitats instrumentals de violí, viola, violoncel, piano, guitarra, cant, flauta travessera, trompeta, trombó, saxòfon, tenora, tible, acordió diatònic, acústic, guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria. Podeu consultar les quotes i els descomptes que s'aplicaran durant el curs 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I per a més informació, podeu contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8:45 del vespre, trucant al 93-770-2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Ja es pot sol·licitar a l'Ajuntament d'Abrera el xec nadó, l'ajuda per famílies amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026, amb l'objectiu de reforçar la família com a estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social. Des de l'Ajuntament d'Abrera es dona suport a les unitats familiars del municipi per 9è any consecutiu, amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es podran presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i en cas de necessitat es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania trucant al 93 770 0325 o a través del correu electrònic informació@abrera.cat. Per accedir-hi, un dels dos progenitors o adoptants ha d'estar empadronat a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors ha de tenir una antiguitat mínima d'un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d'estar empadronat a Abrera i en cas de separació dels progenitors, la persona sol·licitant haurà d'acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill objecte de l'ajut. Podeu consultar les bases de la convocatòria als webs abrera.cat i radioabrera.cat i per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 4:45 a 7 presencialment al carrer Major 3 trucant al 93 770 2911 o a través del correu electrònic infancia@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Oferta d'ocupació pública.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha obert dos processos de selecció. El primer per la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds ho mandarà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs, i el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipalabrera.cat podeu consultar les bases de les convocatòries amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a les unitats operatives de sostenibilitat ambiental i les específiques del Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquests processos electius podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La ràdio més propera, Ràdio Abrera,

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 107.9, amb

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Perquè no pots viure sense música.
5: Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui i fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps, es demana més prudència i consciència del risc. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i faran 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també amb patrullatge de paisà. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. Pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31, Vilanova i la Geltrú deixa la via tallada en ambdós sentits i es dona pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, resoldrà incidència en la senyalització a l'estació de Sitges que provocava retards a l'R2 Sud. A banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4, on es reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, R3, però amb menys freqüència, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Caldes i Manresa. Tot i això, es mantenen alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per obres. Paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Caldes. Les obres responen a problemes estructurals en túnels i s'allargaran fins al juliol. A més, el servei deixarà de ser gratuït dissabte 9 de maig quan finalitzen els abonaments vigents. De fet, Foment de Treball ha elevat a 49.543 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra com alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable. A parer seu, aquesta situació s'ha vist agreujada per una nefasta gestió pública que no es corregeix, sinó que cada cop és més greu. Davant d'això, Sánchez Llibre ha instat el govern i el conjunt de forces parlamentàries a trobar una solució definitiva i crear un organisme capaç de vetllar perquè això no torni a succeir. I pel que fa als esports, el Barça femení s'ha classificat per a la final de la Champions després de superar el Bayern de Múnich femení per 4-2 al Camp Nou, amb un global de 5-3. Les blaugranes, dirigides per Pere Romeu, disputaran així la seva 6ª final consecutiva contra l'Olympique de Lió del tècnic ex-blaugrana Jonathan Giraldez en una final que es disputarà a Oslo, a Noruega. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha iniciat el procediment per declarar el cementiri vell del municipi com a bé cultural d'interès local, BECIL, amb l'objectiu de preservar i posar en valor aquest espai de gran rellevància històrica, arquitectònica i patrimonial. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha aprovat l'inici de l'expedient per protegir aquest espai patrimonial, construït l'any 1888 i vinculat a la memòria històrica del municipi. Aquest acord es va aprovar a la sessió ordinària del ple municipal celebrada al març amb una àmplia majoria. Amb aquesta iniciativa es referma el compromís del consistori abrerenc amb la protecció i la difusió del patrimoni cultural local. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Ho fem perquè és una part fonamental del nostre poble i de la nostra història, i volem assegurar que es conservi i es respecti com es mereix. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la línia estratègica que ja es va fixar en els altres mandats per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Des d'aleshores hem impulsat diverses declaracions de BECIL per protegir, difondre i valorar el nostre llegat, com ha estat el cas del jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil al bosc de Sant Miquel l'any 2020, al conjunt històric i arqueològic de Sant Hilari també l'any 2020, el Pou de Glaç d'en Margarit l'any 2021 i els safareigs públics del carrer de la Font l'any 2024. Aquestes declaracions no són només un tràmit administratiu, sinó que també protegeixen els monuments donant-los d'una categoria superior i donant el valor a la seva història per a tota la ciutadania. En el cas del cementiri vell, parlem d'un espai de gran valor històric, arquitectònic i, sobretot, de memòria democràtica. Aquí reposa una part essencial de la nostra vivència comunitària, incloent els moments més durs de la repressió de la postguerra i els afusellaments que vam tenir al 1939 per part del règim franquista. Protegir-lo és cuidar el que som i d'on venim i és garantir que les generacions futures puguin entendre la nostra història i recordar-la amb el respecte i la dignitat que pertoca.
4: El cementiri vell d'Abrera, construït l'any 1888, és un dels elements patrimonials més destacats del municipi. Es tracta d'una construcció d'arquitectura popular de planta rectangular amb nínxols, una petita capella d'estil neogòtic i un panteó exempt. A més del seu valor arquitectònic, aquest espai té una especial significació com a lloc de memòria democràtica, ja que al seu interior es troben les fosses de les persones assassinades pel franquisme en l'afusellament del 19 de febrer del 1939. Amb la declaració del cementiri vell com a bé cultural d'interès local, des de l'Ajuntament d'Abrera es vol dotar l'espai d'un major grau de protecció per assegurar-ne la conservació i la transmissió a les generacions futures. Actualment, d'aquest espai és de titularitat municipal i no disposava de cap figura de protecció específica. La declaració com a bacil permetrà reconèixer oficialment el seu valor dins el patrimoni cultural català i garantir la seva preservació com a element identitari d'Abrera. L'expedient es troba ara en informació pública durant un termini de 30 dies, període en què es poden presentar al·legacions o observacions, i en cas que no se'n presentin, la declaració quedarà aprovada definitivament. Paral·lelament, des de l'Ajuntament d'Abrera es comunicarà aquesta iniciativa als organismes competents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com als serveis municipals implicats.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera perquè els i les joves puguin demostrar els seus talents a través d'un concurs. El certamen es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova d'Abrera en el marc de la Festa Major d'aquest any. El Talent Show Jove és una proposta del Casal de Joves d'Abrera i el Servei de Joventut de l'Ajuntament dins la programació de la Festa Major de 2026, en la que reserva un dia per a la joventut que tingui ganes de mostrar les seves habilitats artístiques. Poden participar a la tercera edició de l'Abrera Talent Show totes les persones físiques entre 12 i 35 anys que siguin majors d'edat, així com els menors que disposin de l'autorització del seu tutor o tutora legal, i també grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques i s'hi pot participar de forma individual o en grup. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania des d'aquest dimarts 28 d'abril fins al dissabte 6 de juny de 2026 inclòs. El concurs Abrera Talent Show Jove de 2026 estableix tres categories de premis amb l'objectiu de reconèixer el talent i la participació artística del jovent. El primer premi està dotat de 350 euros, el segon premi de 200 euros i també hi ha un premi local dotat de 200 euros destinat a reconèixer el talent del municipi. Podeu consultar les bases del tercer Talent Show Jove d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Medi ambient.
4: Abrera segueix en zona de risc baix per la pesta porcina, però per evitar-ne la propagació des de municipis propers, la Generalitat de Catalunya ha instal·lat tanques i altres elements per dificultar el desplaçament dels porcs senglars. Aquest virus, que afecta exclusivament els porcs domèstics i el senglar, no suposa cap risc per a la salut humana, però pot tenir un impacte molt greu sobre el sector ramader. Per aquest motiu, s'han establert actuacions excepcionals de control, prevenció i bioseguretat per evitar-ne la propagació. Les tanques s'han col·locat sota el pont de la B40, prop dels horts socials, sota el pont de la B-1201, a la zona de les Carpes, i al límit nord de Can Vilalba, dins la franja Tallafoc, entre la carretera d'Oasis i la sortida és del túnel de la B40. La Generalitat pot instal·lar noves tanques en altres punts si ho considera necessari. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana la màxima responsabilitat i cooperació a la ciutadania per protegir el medi natural, el sector ramader i la fauna local. I es recorda que si veieu un porc senglar mort, no l'heu de tocar i cal trucar al 112.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assumir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és president de Foment.
3: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
2: I Catalunya, que aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta, precisament del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
2: Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat avui els comptes bianuals en positiu. Martín és l'actual director del 5G Mobile World Capital Barcelona. Avui s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'ha presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de 116.000 metres quadrats. I un altre equipament, el Palau de la Música, oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com el del compositor coral nord-americà Eric Weintraub o els directors Theodore Currensis o Simon Rattle. I el Barça tornarà a ser la final de la Lliga de Campions femenina. Va imposar-se a un 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant del Camp Nou. Les Blaugrana jugaran la sisena final consecutiva i serà el 23 de maig a Oslo.
1: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha iniciat el procediment per a declarar el cementiri vell, construït l'any 1888, com a bé cultural d'interès local, BECIL, amb l'objectiu de preservar i posar en valor aquest espai de gran rellevància històrica, arquitectònica i patrimonial. Així, recentment s'ha aprovat l'inici de l'expedient per protegir aquest espai patrimonial vinculat a la memòria històrica del municipi. Aquest acord es va aprovar en la sessió ordinària del ple, celebrada el 26 de març de 2026, amb una àmplia majoria. Amb aquesta iniciativa es referma el compromís amb la protecció i la difusió del patrimoni cultural local, tal com ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: La passada sessió plenària del mes de març varen proposar protegir el cementiri vell d'Abrera, declarant-lo bé cultural d'interès local. Ho fem perquè és una part fonamental del nostre poble i de la nostra història i volem assegurar que es conservi i es respecti com es mereix. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la línia estratègica que ja es va fixar en els altres mandats per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Des d'aleshores hem impulsat diverses declaracions de BACIL per protegir, difondre i valorar el nostre llegat, com ha estat el cas del jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil al bosc de Sant Miquel l'any 2020, al conjunt històric i arqueològic de Sant Hilari també l'any 2020, al Pou de Glaç d'en Margarit l'any 2021 i els safareigs públics del carrer de la Font l'any 2024. Aquestes declaracions no són només un tràmit administratiu, sinó que també protegeixen els monuments donant-los d'una categoria superior i donant el valor a la seva història per a tota la ciutadania. En el cas del cementiri vell, parlem d'un espai de gran valor històric, arquitectònic i, sobretot, de memòria democràtica. Aquí reposa una part essencial de la nostra vivència comunitària, incloent els moments més durs de la repressió de la postguerra i els afusellaments que vam tenir al 1939 per part del règim franquista. Protegir-lo és cuidar el que som i d'on venim i és garantir que les generacions futures puguin entendre la nostra història i recordar-la amb el respecte i la dignitat que pertoca.
5: El cementiri vell d'Abrera, construït l'any 1888, és un dels elements patrimonials més destacats del municipi. Es tracta d'una construcció d'arquitectura popular de planta rectangular amb nínxols, una petita capella d'estil neogòtic i un panteó exempt. A més del seu valor arquitectònic, aquest espai té una especial significació com a lloc de memòria democràtica, ja que al seu interior es troben les fosses de les persones assassinades pel franquisme en l'afusellament del 19 de febrer de 1939. Amb aquesta declaració, des del consistori es vol dotar el cementiri vell d'un major grau de protecció per assegurar-ne la conservació i la transmissió a les generacions futures. Actualment aquest espai és de titularitat municipal i no disposava de cap figura de protecció específica. L'expedient es troba ara a informació pública durant un termini de 30 dies, període en què es poden presentar al·legacions o observacions. En cas que no se'n presentin, la declaració quedarà aprovada definitivament.
1: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar. Medi Ambient.
5: De les 10 de la nit del dijous 7 de maig i fins a les 6 de la matinada del divendres 8 de maig de 2026 es durà a terme un nou tractament fitosanitari a les palmeres de Canàries de titularitat municipal a diverses places i carrers d'Abrera. El tractament fitosanitari pel control del morrut de les palmeres de Canàries de titularitat municipal es durà a terme als següents punts d'Abrera: plaça de Rafael Casanova, plaça de Pau Casals, plaça de Mollà, passeig de l'estació, zona de l'estació de ferrocarrils d'Abrera, cementiri, plaça de la Creu, urbanització de les Carpes i plaça de l'Església. Després de l'aplicació de l'insecticida, s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal aliè a aquesta aplicació i dels animals domèstics. El morrut de les palmeres produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort. Per això, des de l'Ajuntament d'Abrera es té cura de les palmeres del municipi. Per a més informació podeu contactar amb el telèfon 660 092 187 o enviar un e-mail a mediambient@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Infància.
5: Ja es pot sol·licitar a l'Ajuntament d'Abrera el xec nadó, l'ajut per a famílies amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Amb l'objectiu de reforçar la família com a estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, des de l'Ajuntament d'Abrera es dona suport a les unitats familiars del municipi per 9è any consecutiu amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es podran presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i, en cas de necessitat, es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, trucant al telèfon 93 770 0325 o a través del correu electrònic informació@abrera.cat. Per accedir-hi, un dels dos progenitors o adoptants ha d'estar empadronat o empadronada a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors tutores han de tenir una antiguitat mínima d'un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d'estar empadronat a Abrera i, en cas de separació dels progenitors, la sol·licitant haurà d'acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill o filla objecte de l'ajut. Podeu consultar les bases de la convocatòria als webs abrera.cat i radioabrera.cat i, per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí i dimarts i dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda a través dels següents canals: presencialment al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.
1: Paladipalú.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
5: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars, l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyalat que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: El servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament. Avui la normalitat ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar l'anunciada normalitat. I primer dia també amb incidències en el servei alternatiu d'autobusos per les obres de la línia R13 entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders. Usuaris de l'estació de Valls han expressat avui les seves queixes i resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç. Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provenents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera. El govern descarta que l'assassinat d'una jove Esplugues de Llobregat el dissabte estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda a les portes de l'Ajuntament. I acabem parlant de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que torna aquest cap de setmana a Jesús amb una bona perspectiva gràcies a una excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb una participació destacada del sector, amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% dels expositors vinculats.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Durant el mes de maig, l'Escola Municipal de Música d'Abrera obrirà la preinscripció per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig, amb 2 dies inclosos, de forma telemàtica, omplint el formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera es posa la música a l'abast de tothom mitjançant una oferta educativa diversa, adaptada als diferents col·lectius, infants, joves, adults i gent gran. Aquesta oferta educativa se centra, d'una banda, en proporcionar una formació musical adequada en cada cas i, de l'altra, en la inserció de l'alumnat en la vida cultural i festiva de la vila i l'entorn. A banda, l'Escola de Música Abrerenca també ofereix la preparació necessària a aquells alumnes que volen continuar l'estudi de la música d'una forma més professionalitzada en d'altres centres, com ara els conservatoris, el taller de músics o l'aula de música moderna, entre d'altres. L'Escola Municipal de Música d'Abrera ofereix cursos de música a partir dels 3 anys amb programes educatius per a infants, joves, persones adultes i gent gran. Concretament, l'oferta formativa del centre inclou sensibilització musical I3, I4 i I5, introducció al món musical a través del joc, el moviment i la cançó, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, formació musical global a través de l'aprenentatge d'un instrument, el llenguatge musical, el cant coral i el conjunt instrumental, educació musical complementària i especialitats instrumentals com violí, viola, violoncel, piano, guitarra, cant, flauta travessera, trompeta, trombó, saxòfon, tenora, tible, acordió diatònic, guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria. Podeu consultar les quotes i els descomptes que s'aplicaran durant el curs 2026-2027 2017 als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I per a més informació podeu contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera a la plaça del Rabato número 1 de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre, trucant al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: La regidora de Joventut a l'Ajuntament d'Abrera, Arantxa Galofré, ha visitat recentment el punt d'informació i dinamització en els centres d'educació secundària, PITCES, a l'Institut Voltrera d'Abrera. Galofré ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera en què consisteix el PITCES i ha fet una valoració molt positiva de la participació del jovent abrerenc en aquesta iniciativa. L'escoltem.
4: Avui estem aquí al pati de l'Institut Voltrera d'Abrera perquè estem oferint el servei del PITCES, programa d'informació i d'orientació als centres educatius. Amb aquest programa venim dos cops al mes per explicar una mica des del Servei de Joventut totes les dinàmiques que oferim des del casal, aquells tallers o activitats que fem a les tardes al casal de joves, i també per oferir dinàmiques temàtiques que puguin fer pensar a tot el jovent sobre diferents temàtiques que els interessen. I també és el servei perquè puguin els joves informar-se i orientar-se sobre totes aquelles temàtiques que tinguin a veure amb el seu dia a dia i poder desenvolupar els seus estudis o la seva vida diària.
3: El PITCES és un punt d'informació i dinamització en els centres d'educació secundària, on es tracta d'un espai d'atenció presencial a l'institut que posa a disposició de l'alumnat recursos informatius que siguin del seu interès en temes relacionats amb l'educació, la formació, salut i benestar, entre d'altres. També s'explica tot el procés que es du a terme des del Servei de Joventut de l'Ajuntament, així com expliquen i duen informació sobre activitats i tallers que realitzen al casal de joves. A més, es duen a terme accions que promouen la participació d'aquest, com ara tallers, xerrades i dinàmiques. L'atenció es concreta en dos dimecres al mes, al primer pati de 9:55 a 10:20 i durant tot el curs.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: El casal social del Rabató ha acollit recentment una reunió informativa i de treball organitzada per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica per avançar la recuperació dels noms tradicionals de les cases i antics comerços del barri del Rabató. Actualment es treballa la tercera fase del projecte de recuperació dels noms i dels antics comerços del nucli antic de la vila d'Abrera, al barri del Rabató, ampliant així aquesta iniciativa a nous espais del municipi i continuant la tasca de recuperació i dignificació dels referents històrics. Recordem que aquest inici d'any s'han executat la segona fase de recuperació dels noms de les cases del nucli antic de la vila d'Abrera, consistent en la col·locació de 25 rajoles ceràmiques a les façanes de les cases i antics establiments del carrer Nou, al carrer de Sant Pere i al carrer de la Font. Al Rabató s'han recopilat i revisat prop d'una cinquantena de noms vinculats a habitatges i establiments històrics. Aquesta iniciativa té com a objectiu preservar la memòria local i posar en valor la identitat del Rabató a través dels seus noms tradicionals, molts dels quals podrien acabar integrant-se en futurs projectes de senyalització o de difusió cultural. I des de l'Ajuntament d'Abrera es destaca la importància de la participació ciutadana en aquest procés, ja que el coneixement dels veïns i veïnes és essencial per reconstruir en rigor la història quotidiana del municipi. La recollida d'informació continuarà en properes fases per completar el mapa de noms històrics d'Abrera. També s'agraeix la col·laboració del veïnat durant tot aquest procés. Les noves rajoles col·locades fins ara al nucli antic s'ubiquen als carrers Nou, Sant Pere i de la Font.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
7: Merci beaucoup. It's been great being here. Glad you guys could

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves d'entre 18 i 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat entre el 23 de març i el 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant les amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: I els membres de la flotilla Global Summit estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abukeshek, i el brasiler Thiago Ávila, a qui acusen de vinculació amb Hamas. Des de Creta, una de les integrants, Sofia Peris, ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abukeshek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
3: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
1: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. Segons fonts exteriors, el cònsol espanyol a Tel Aviv ha visitat avui a Abukeshek i ha pogut parlar amb ell. I alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es fan aquestes proves organitzades pel Ministeri. L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de les competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada al mercat municipal a una empresa de la qual era soci. Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho ha fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral del proper divendres 8 al diumenge 10 de maig amb food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics. Els més petits i petites també tindran un paper protagonista amb activitats infantils dissenyades específicament per al seu gaudi, mentre que el comerç local serà present amb diferents parades i iniciatives que des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen promovent. En el marc de l'Abrera Street Food, diumenge 10 de maig, també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera en horari de 10 del matí a 4 de la tarda. Aquesta fira oferirà una mostra de comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. La programació de l'Abrera Street Food 2026 és la següent. Per divendres 8 de maig, a les 17, obertura i benvinguda de la fira. De 17 a 12, zona de food trucks. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18:15, actuació de Vive i Baila. A les 19, actuació de ball en línia de la gent gran d'Abrera. A les 19:15, actuació del grup de sevillanes de la gent gran d'Abrera. A les 19:30, actuació del grup de teatre musical de la gent gran d'Abrera. I a les 20, tardeo 80s i 90s amb Òscar Santos DJ. Dissabte 9 de maig, a les 12, obertura i benvinguda de la fira. De 12 a 12, zona de food trucks. De 12 a 14, jocs gegants i atraccions infantils. A les 12:30, actuació d'Energy Dance. A les 13, vermut amb Òscar Santos DJ. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18, actuació de les Rocieres. 18:30, espectacle espectacle infantil Font Party, Doctor Fly, i a les 21, bingo musical. I finalment, per diumenge 10 de maig, de 12 a 16, zona de food trucks, de 12 a 14, jocs gegants i atraccions infantils, i a les 13, vermut amb Chris and the Tambourine Man. Amb aquesta proposta des de l'Ajuntament de Brera, es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Brera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera perquè els i les joves del municipi puguin demostrar els seus talents a través d'un concurs. El certamen es desenvoluparà el divendres 26 de juny de 2026 a les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova d'Abrera en el marc de la Festa Major 2026. El Talent Show Jove és una proposta del Casal de Joves d'Abrera i el Servei de Joventut de l'Ajuntament dins la programació de la Festa Major d'Abrera d'enguany, a la qual reservem un dia per a la joventut que tingui ganes de mostrar les seves habilitats artístiques. La regidora de Joventut, Arantxa Galofré, convida els i les joves a participar-hi.
5: Des de la regidoria de Joventut volem convidar a tots els i les joves entre 12 i 35 anys a participar del nou talent show que estem organitzant a través del Casal de Joves. Si teniu ganes de mostrar les vostres actituds artístiques, ballar, cantar o qualsevol altre talent, no dubteu en presentar-vos aquest concurs. Per concloure-ho, farem una exhibició i una entrega de premis a la Festa Major d'aquest any. Volem potenciar, fomentar i donar protagonisme als i les joves talents d'Abrera, donar-los un espai per mostrar la seva creativitat i poder ser partícips de la nostra programació cultural. Per tant, l'objectiu final és seguir oferint alternatives d'oci per a la joventut i alhora impulsar noves dinàmiques juvenils.
4: Poden participar a la tercera edició de l'Abrera Talent Show Jove totes les persones físiques entre 12 i 35 anys, que siguin majors d'edat i els i les menors que disposin de l'autorització del seu tutor o tutora legal, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques i s'hi pot participar de forma individual o en grup. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, des d'aquest dimarts 28 d'abril i fins al dissabte 6 de juny de 2026, amb dos inclosos. El concurs Abrera Talent Show Jove 2026 estableix tres categories de premis amb l'objectiu de reconèixer el talent i la participació artística dels i de les joves. Primer premi dotat amb 350 euros, segon premi dotat amb 200 euros i premi local dotat amb 200 euros destinat a reconèixer el talent del municipi. Per optar-hi, les persones participants han d'estar empadronades i ser residents a Abrera. Podeu consultar les bases del tercer Talent Show Jove d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'està preparant una nova edició de la Festa Major d'Abrera, que arriba plena de novetats i més participativa que mai. Com a gran novetat, tindrem més de 5 concerts, entre ells el de Miqui Núñez, el diumenge 28 de juny, i s'estrenaran 3 grans festes temàtiques. Dissabte 27 de juny, la gran festa millennial amb l'actuació de Natàlia, d'OT, en una nit on seran benvinguts els millors looks i disfresses, i torna també la nit jove el divendres 26 de juny. Serà una festa participativa i per això s'ha convocat els concursos de disseny de cartells de la Festa Major i de pintura ràpida i la tercera edició del concurs de talent jove. Properament us oferirem més detalls de la Festa Major d'Abrera 2026 i des de l'Ajuntament agraeixen a totes les persones col·laboradores i organitzadores que fan possible aquesta gran festa.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: passa? Bombes, bombes. Bombes, bombes. Què passa? Bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, Colajeire.
2: Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. A hores d'ara comença un minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat davant la Casa de la Vila per expressar el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una jove ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer Joan Miró, on la víctima va ser atacada per una arma blanca. Segons fonts policials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de policia local i els Mossos va permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar. I és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector. I Carlos Garaikoetxe, el primer president basc després del franquisme, ha mort avui als 87 anys, segons ha informat EFE, citant fonts de la família. Nascut a Pamplona el 1938, va ser president del govern basc entre 1980 i 1985 amb el PNB. Després va trencar amb el partit i va fundar Eusko Alkartasuna, avui integrant de EH Bildu. El seu mandat es va caracteritzar per la recuperació de les institucions autonòmiques basques i el desplegament de l'Estatut d'Autonomia. 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV. Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat encara el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà les properes hores. I una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat el Caso i ha confirmat fonts del Departament de Justícia, tot i que es descarta el suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa. Fonts penitenciàries, apunten que la dona podia haver-se introduït al cos o ingerit un embolcall de droga que s'hauria trencat, segurament, diuen, al seu interior.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha iniciat el procediment per a declarar el cementiri vell, construït l'any 1888, com a bé cultural d'interès local, BECIL, amb l'objectiu de preservar i posar en valor aquest espai de gran rellevància històrica, arquitectònica i patrimonial. Així, recentment s'ha aprovat l'inici de l'expedient per protegir aquest espai patrimonial vinculat a la memòria històrica del municipi. Aquest acord es va aprovar en la sessió ordinària del ple, celebrada el 26 de març de 2026, amb una àmplia majoria. Amb aquesta iniciativa, es referma el compromís amb la protecció i la difusió del patrimoni cultural local, tal com ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: La passada sessió plenària del mes de març varen proposar protegir el cementiri vell d'Abrera, declarant-lo bé cultural d'interès local. Ho fem perquè és una part fonamental del nostre poble i de la nostra història, i volem assegurar que es conservi i es respecti com es mereix. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la línia estratègica que ja es va fixar en els altres mandats per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Des d'aleshores hem impulsat diverses declaracions de BACIL per protegir, difondre i valorar el nostre llegat, com ha estat el cas del jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil al bosc de Sant Miquel l'any 2020, el conjunt històric i arqueològic de Sant Hilari també l'any 2020, el pou de glaç d'en Margarit l'any 2021 i els safareigs públics del carrer de la Font l'any 2024. Aquestes declaracions no són només un tràmit administratiu, sinó que també protegeixen els monuments donant-los d'una categoria superior i donant el valor a la seva història per a tota la ciutadania. En el cas del cementiri vell, parlem d'un espai de gran valor històric, arquitectònic i, sobretot, de memòria democràtica. Aquí reposa una part essencial de la nostra vivència comunitària, incloent els moments més durs de la repressió de la postguerra i els afusellaments que vam tenir al 1939 per part del règim franquista. Protegir-lo és cuidar el que som i d'on venim, i és garantir que les generacions futures puguin entendre la nostra història i recordar-la amb el respecte i la dignitat que pertoca.
3: El cementiri vell d'Abrera, construït l'any 1888, és un dels elements patrimonials més destacats del municipi. Es tracta d'una construcció d'arquitectura popular de planta rectangular amb nínxols, una petita capella d'estil neogòtic i un panteó exempt. A més del seu valor arquitectònic, aquest espai té una especial significació com a lloc de memòria democràtica, ja que al seu interior es troben les fosses de les persones assassinades pel franquisme en l'afusellament del 19 de febrer de 1939. Amb aquesta declaració, des del consistori es vol dotar el cementiri vell d'un major grau de protecció per assegurar-ne la conservació i la transmissió a les generacions futures. Actualment aquest espai és de titularitat municipal i no disposava de cap figura de protecció específica. L'expedient es troba ara a informació pública durant un termini de 30 dies, per tant que es poden presentar al·legacions o observacions. En cas que no se'n presentin, la declaració quedarà aprovada definitivament.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar. Medi Ambient.
3: De les 10 de la nit del dijous 7 de maig i fins a les 6 de la matinada del divendres 8 de maig de 2026 es durà a terme un nou tractament fitosanitari a les palmeres de Canàries de titularitat municipal a diverses places i carrers d'Abrera. El tractament fitosanitari pel control del morrut de les palmeres de Canàries de titularitat municipal es durà a terme als següents punts d'Abrera: plaça de Rafael Casanova, plaça de Pau Casals, plaça de Mollà, passeig de l'estació, zona de l'estació de ferrocarrils d'Abrera, cementiri, plaça de la Creu, urbanització de les Carpes i plaça de l'Església. Després de l'aplicació de l'insecticida, s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal aliè a aquesta aplicació i dels animals domèstics. El morrut de les palmeres produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort. Per això, des de l'Ajuntament d'Abrera es té cura de les palmeres del municipi. Per a més informació, podeu contactar amb el telèfon 660-092-187 o enviar un e-mail a mediambient@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Ja es pot sol·licitar a l'Ajuntament d'Abrera el xec nadó, l'ajut per famílies amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Amb l'objectiu de reforçar la família com a estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, des de l'Ajuntament d'Abrera es dona suport a les unitats familiars del municipi per 9è any consecutiu amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es podran presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i en cas de necessitat es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, trucant al telèfon 93 770 0325 o a través del correu electrònic informació@abrera.cat. Per accedir-hi, un dels dos progenitors o adoptants ha d'estar empadronat o empadronada a Abrera, i almenys la mare, el pare o tutors tutores han de tenir una antiguitat mínima d'un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d'estar empadronat a Abrera, i en cas de separació dels progenitors, la sol·licitant haurà d'acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill o filla objecte de l'ajut. Podeu consultar les bases de la convocatòria als webs abrera.cat i radioabrera.cat, i per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dimarts i dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda a través dels següents canals: presencialment al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra gairebé en 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: I la plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. Una vintena d'entitats del món educatiu, entre elles sindicats, formen part d'aquesta plataforma. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
3: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat.
1: I l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori d'avui, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas. La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap d'una organització presumptament que s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia. I el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de la residència dels progenitors. I una persona ha resultat ferida greu arran d'una possible explosió de gas en un habitatge al carrer Oleguer Miró de Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident ha tingut lloc cap a 3:15 de la tarda amb un dúplex que formen part d'un bloc del número 6 d'un conjunt de cases adossades. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Ràdio Obrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els veïns d'Esplugues de Llobregat han condemnat l'assassinat d'una jove veïna del municipi en el darrer al carrer dissabte amb una concentració davant de l'Ajuntament aquesta tarda. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Eduard Sanz i del conseller de presidència Albert Dalmau, així com de la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, entre altres autoritats. Sanz ha indicat que la concentració tenia objectiu de mostrar el rebuig pel crim indesitjable, però ha volgut deixar clar que tampoc tolerarà missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. I un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures d'un pla de xoc aprovat per la Generalitat i dotat gairebé 22 milions d'euros addicionals. Aquest serà el segon pla de transport públic per carretera per adaptar-se a les noves necessitats de la població. Les millores de les línies i les seves freqüències volen enllaçar tots els territoris amb Barcelona i fer enllaços dins regions com el Vallès, on cal millorar connexions entre ciutats i la Universitat Autònoma. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
1: I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars. L'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. L'informe, presentat per la Cambra, qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar el 62% d'aquesta xifra durant els propers 5 anys. Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades a aquest sector. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha reduït un 33% les visites d'urgències a pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva amb un programa que vol implementar l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord, amb l'objectiu de reduir les visites a urgències i preservar la qualitat de vida dels pacients. El programa reforça la coordinació. I Manresa és una de les ciutats més grans de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de reciclar un 27% dels residus a arribar al 71% de la recollida selectiva. Atenció, en 3 anys.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral del proper divendres 8 al diumenge 10 de maig amb food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics. Els més petits i petites també tindran un paper protagonista amb activitats infantils dissenyades específicament per al seu gaudi, mentre que el comerç local serà present amb diferents parades i iniciatives que des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen promovent. En el marc de l'Abrera Street Food, diumenge 10 de maig, també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera en horari de 10 del matí a 4 de la tarda. Aquesta fira oferirà una mostra de comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. La programació de l'Abrera Street Food 2026 és la següent. Per divendres 8 de maig, a les 17, obertura i benvinguda de la fira. De 17 a 12, zona de food trucks. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18:15, actuació de Vive i Baila. A les 19, actuació de ball en línia de la gent gran d'Abrera. A les 19:15, actuació del grup de sevillanes de la gent gran d'Abrera. A les 19:30, actuació del grup de teatre musical de la gent gran d'Abrera. I a les 20, tardeo 80s i 90s amb Òscar Santos DJ. Dissabte 9 de maig, a les 12, obertura i benvinguda de la fira. De 12 a 12, zona de food trucks. De 12 a 14, jocs gegants i atraccions infantils. A les 12:30, actuació d'Energy Dance. A les 13, vermut amb Òscar Santos DJ. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18, actuació de les Rocieres. 18:30, espectacle infantil, Fun Party, Doctor Fly. I a les 21, bingo musical. i finalment per diumenge 10 de maig de 12 a 16 a zona de food trucks, de 12 a 14 a jocs gegants i atraccions infantils i a les 13 vermut amb Chris and the Tambourine Man. Amb aquesta proposta des de l'Ajuntament de Garrigues es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera perquè els i les joves del municipi puguin demostrar els seus talents a través d'un concurs. El certamen es desenvoluparà el divendres 26 de juny de 2026 a les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova d'Abrera en el marc de la Festa Major 2026. El Talent Show Jove és una proposta del Casal de Joves d'Abrera i el Servei de Joventut de l'Ajuntament dins la programació de la Festa Major d'Abrera d'enguany, a la qual reservem un dia per a la joventut que tingui ganes de mostrar les seves habilitats artístiques. La regidora de Joventut, Arantxa Galofré, convida els i les joves a participar-hi.
4: Des de la regidoria de Joventut volem convidar a tots els i les joves entre 12 i 35 anys a participar del nou talent show que estem organitzant a través del Casal de Joves. Si teniu ganes de mostrar les vostres actituds artístiques, ballar, cantar o qualsevol altre talent, no dubteu en presentar-vos a aquest concurs. Per concloure-ho, farem una exhibició i una entrega de premis a la Festa Major d'aquest any. Volem potenciar, fomentar i donar protagonisme als i les joves talents d'Abrera, donar-los un espai per mostrar la seva creativitat i poder ser partícips de la nostra programació cultural. Per tant, l'objectiu final és seguir oferint alternatives d'oci per a la joventut i alhora impulsar noves dinàmiques juvenils.
3: Poden participar a la tercera edició de l'Abrera Talent Show Jove totes les persones físiques d'entre 12 i 35 anys que siguin majors d'edat i els i les menors que disposin de l'autorització del seu tutor o tutora legal, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques i s'hi pot participar de forma individual o en grup. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, des d'aquest dimarts 28 d'abril i fins al dissabte 6 de juny de 2026, amb dos inclosos. El concurs Abrera Talent Show Jove 2026 estableix tres categories de premis amb l'objectiu de reconèixer el talent i la participació artística dels i de les joves. Primer premi dotat amb 350 euros, segon premi dotat amb 200 euros i premi local dotat amb 200 euros destinat a reconèixer el talent del municipi. Per optar-hi, les persones participants han d'estar empadronades i ser residents a Abrera. Podeu consultar les bases del tercer Talent Show Jove d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'està preparant una nova edició de la Festa Major d'Abrera, que arriba plena de novetats i més participativa que mai. Com a gran novetat, tindrem més de 5 concerts, entre ells el de Miqui Núñez, el diumenge 28 de juny, i s'estrenaran 3 grans festes temàtiques. Dissabte 27 de juny, la gran festa millennial amb l'actuació de Natàlia, d'OT, en una nit on seran benvinguts els millors looks i disfresses, i torna també la nit jove el divendres 26 de juny. Serà una festa participativa i per això s'ha convocat els concursos de disseny de cartells de la Festa Major i de pintura ràpida i la tercera edició del concurs de talent jove. Properament us oferirem més detalls de la Festa Major d'Abrera 2026 i des de l'Ajuntament agraeixen a totes les persones col·laboradores i organitzadores que fan possible aquesta gran festa.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per l'exministre de Transports espanyol José Luis Ábalos i de 9 i mig pel seu exassessor Coldo García. Els imputa delictes de pertinença a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. Així ho ha determinat davant del Tribunal Suprem el fiscal Alejandro Luzón, que també ha dit que manté la pena del tercer acusat, Víctor de Aldama, en 7 anys. El PP tampoc ha modificat les penes de l'exministre i l'exassessor, però sí ha acordat rebaixar 2 graus la petició de presó per al Dama, després, diu, de col·laboració prestada amb la justícia durant el procediment. I només un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i del Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara el 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat del 23 de març al 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa ha de respondre de manera conjunta davant les amenaces. Javi López és vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Gairebé el 90% dels edificis de Catalunya amb certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova en l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions. Per cert, que la companyia Endesa ha detectat al conjunt de Catalunya el 2025 més de 24.000 casos de frau. Es tracta de casos de manipulació d'instal·lacions elèctriques, més de 1.500 més que el 2024. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la companyia va detectar 72.700 casos de frau elèctric, 1.700 més que el 2024, la qual cosa representa una mitjana de 8 casos a l'hora o prop de 200 casos al dia. Són dades de la companyia que diuen que les indústries, els negocis i els grans consumidors i les plantacions de marihuana suposen el 52% del total de les manipulacions. Només, de fet, un 5% del frau correspon als petits subministraments.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls.
4: Blacktrònica.
5: There are places we will see.
6: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktrónica. En la realización, Manolo Prieto.
7: Un saludo y bienvenidos a Blacktrónica.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà passarà a disposició judicial el presumpte agressor d'Esplugues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que no es pot concloure que cap de les maneres que l'assassinat de dissabte d'una jove en ple carrer estigui vinculat al jihadisme, apuntat per contra que es podria tractar d'algun tipus de trastorn psiquiàtric. L'Ajuntament ha convocat aquesta tarda a la ciutadania un minut de silenci per rebutjar el crim i alhora ha volgut deixar clar que tampoc tolerarà els missatges d'odi i que treballa per la cohesió i la convivència al municipi. L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro, ha demanat seriositat per abordar el futur de la línia de trens de Rodalies que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de dues comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Navarro demana que d'una banda es treballi a mitjà i llarg termini amb una comissió estratègica i de l'altra una comissió d'acció immediata per resoldre els problemes urgents de la R1.
2: Cal, demanem dues coses. Són dues comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren. Per tant, això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
1: I un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat gairebé amb 22 milions d'euros addicionals. Aquest serà el segon pla del transport públic per carretera per adaptar-se a les noves necessitats de la població. Les millores de línies i les seves freqüències volen enllaçar tots els territoris amb Barcelona i fer enllaços dins de les regions com el Vallès, on cal millorar les connexions entre ciutats, a la Universitat Autònoma i els enllaços amb els hospitals. I en marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per a joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. El terreny es troba al camí de la Fonda Sant Josep a tocar del Parc Piguerós. Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. L'edifici incorporarà hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com estenedor i safareig col·lectiu. I el Solsonès celebrarà la segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va haver protestes de ramaders. Enguany, la responsabilitat sanitària porta a controlar per la incidència de la dermatosi nodular. La 73a edició arriba al cap de setmana del 16 i el 17 de maig i triplicarà la presència, això sí, de cavalls, ampliant de 16 a 20 els corrals també d'ovelles.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
4: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
3: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasarlo. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 304 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
4: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
3: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
4: Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
3: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. La fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: Èxits sense pausa.
6: Sense pausa.
2: Ràdio Abrera.